ṣàánú fún ọ. Kí Olúwa kó bojú wò ọ láti òkè wá, kí ó sì fún ọ lé àlàáfíà. Àlàáfíà nínú àgọ ara rẹ, àlàáfíà nínú ilé rẹ.